Aquests són els nostres consells. Ficus amb molta vitamina. Podeu preparar una bona o ideal per als ficus. Se tracta de posar una cuarada de mel dins un tassó de llet i regar amb ella la planta una vegada en el mes. Pareix estrany, però és molt eficaç.

0: amb menjar aigua del pa. No me'n pet de cala Santanyí.
1: Me llamo Isabel, llamo des de Caldià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Cossials sempre nous. Evitareu que els cossials nous d'argila se tornin com a blancs si les fregueu amb

Coneguem les nostres dites i refrains. Aigua d'agost, mel i most. Les aigües d'aquest mes són beneficioses per als ceps, els quals donen força.

0: sono Noelia da Falunich.
1: Soy Pedro de Sundoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Taronges àcides. En lloc d'afegir sucre a les taronges que siguin àcides, posa-li un poquet de sal damunt la popa. Tindran un gust més saborós.

coneguem les nostres dites i refranys. Bufant, bufant, fan ampolles. Posant els mitjans i el treball que pertoca, s'obté allò que s'avala.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Anna me demana el lladó de Salanit. Anna Maria, el demana que...
1: Hola, som en Toni, d'aquí de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, serveu-nos.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Renteu vostres dents tres vegades en el dia i a una d'elles afegiu carbonat a la pasta de dents. Veureu com els resultats són immediats.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 10 con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.

0: la Francisca Vinga. De l'Antània de Manacor. Són de Pilar, d'aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Kids assabenta qualsevol oficina del Conviajes i Padronson Pardo, restaurants Ses Torres i Vinicomprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.

Aquests són els nostres consells. Pit de pollastre. Si teniu pistats de pit de pollastre congelats i voleu que vos quedin amb més gust, les heu de descongelar dins un plat o palangana amb aigua freda i bastanta de sal. Vos quedaran més tendres i gustosos.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió. Un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Atenció, Mallorca, arriba una de ses cites més dolces de l'any. La Fira de Salvarcoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix ses millors varietats del Barcoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb sa xef Pipa, viu sa demostració de xapar el barcot i balla amb sa música popular. T'esperam a sa Fira de Sal Barcoc de Porreres. No hi faltis.
3: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Caraval en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá. Tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. Vés amb el cor damunt la mà, però no te deixis robar. Recomana que no s'adugui la sinceritat i la ingenuïtat als trens que puguin ser perjudicials.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç

0: som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú, la vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam!
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
3: Tornem aquí, som de Pereta, molt bon dia, visca Ràdio Murta. Manu, bon dia a tots els oients de Ràdio Murta. Escolta, Manu, que te sabria greu posa'm aquella cançó tan mona de Daniela Romo, que és una cantant mexicana, que deia allò de «Yo no te pido la luna, tanto lo quiero besar». Una cosa així, no te penses que ja vaig molt bé, Però sí, «Yo no te pido la luna», de Daniela Romo. Ai, darrerament aquesta puta primavera em maté, que se sent que m'altera.

0: voleu postres?
1: Jo un brunis al colonet. Clar, és que és el millor postre que hi ha.
2: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Hola, Manu. Son Samoranazo. Gracias por el regalo que me has hecho, me encanta. I sí, no te preocupis que jo demà posaré Ràdio Murta i escoltaré el missatge de la meva amiga, però que no són, no són 20 anys, resistiré.
5: Ja li he dit jo que tu t'agrada, resistiré.
4: Claro, sé que canta en sacra i sorti del Covid.
5: Se la posarà, resistiré.
4: Molt bé, moltíssimes de gràcies, rei, t'estim. Molt bé, el dia 20. Vinga.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Perderte en Azores sin perderte nada. 8 días desde 970 euros, incluidos vuelos más hotel más traslados. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
0: Restaurante Can Gafet. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gafet. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gafet.
5: Hola, Ràdio Murta, som la Coloma de Son Oliva, que per qualsevol de matí, Manu me fa posar una cançó d'en Leo Rubio, crec que se titula Viento del Norte. Bueno, en primer lloc, vull dedicar a mi amo, i després, avui ho vull dedicar a tots aquests amics i amigues. En primer lloc, a la Francisca de Menorca, a la Lluïssa d'Inca, que me sol·licita cançons i espero que estigui millor. I també, molt especial, per Eulària de Son Ferriol, per Tomàs Navarro, per José Luis, per totes aquestes amigues que m'ho reunim, per dijous, per la Marisol, per Francisco, i també molt especial per tu, per Vicenç, i per tots i per totes aquestes persones de les residències, de les clíniques, per totes aquestes persones, i per el meu fiol que se posi bé dins boca cap. Un beso per tot Ràdio Murta. Gràcies, Manu.

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de ses cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Hola, bon dia. Soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Hoy me llamará. Se la dedica a Nati de Son Oliva, en el senyor Navarro, en Paquita i en Juanita de la Soledat, a ma mare en Antònia de Llumajor, en José de Palma, en el meu fill, en el meu net, i a tots els que escolten Ràdio Murta. Un beso molt fort per tu, Manu, i moltíssimes gràcies.

0: Club de Escuela en Rabasa, Ses Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club d'Escoi d'en Rabassa, Ses Torres.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: Hola, Ràdio Murta. Som en Jaume i telefon d'Inca. Anem, aquest pit m'agradaria sol·licitar la cançó Medina. Camilo VI, li dedic en Baltasar, la Mònica Lida, en Tomeu i Naina. Moltes gràcies. Adéu-siau.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
4: Manu, Manu, m'agradaria sentir Campanitas de l'Aldea i un popurri de Duodinámico. Ah, no sé si en són del Duodinámico, no sé si, perquè no sé si me'n record que un dia me vares dir que no tenien popurri. Però bueno, una cançó a dues del Duodinámico. Som la Joana de la Colònia de Sant Pere, no sé si t'ho havia dit. Així que començam el dia i pa'lante com olor d'Alicante. Una abraçada.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
4: Els estius, ses veranades, ses excursions...
0: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
5: Vespre, Manu, som la Maria de Pedra. Te creia per arribar una cançó per dijous. Una cançó d'en Tresfari. Sé que t'agradi que tu. I jo, tu escolta totes, però no sé quines són. Un problema, pobres, jo li dic a la meva amo que fa tres setmanes que se va molt bé. I li dic a ell que m'ho diu allò, perdona, són tot. I també he de dir que necessita de Menorca. Vam anar a dir de Sant Oliva, anar a Coloma, Sant Oliva, anar a Miquel d'Esport i Xau, en Tomàs Navarro, anar a Lluís Vinca, la Margarida de Campanet, a tu, a les teus fills i a la teva dona, i a tots els que hi feien a Ràdio Comuta. I de Petra, a la Belciana, que els dius com una és la seva dona, a Martí que també és la seva dona, a Francisca Canilla, en Mateu Beassa i la seva dona, en Simó i na Maria, la Bela Vinyet, i na Maria Freseta, i la seva filla, la Francis, i en Jaume, el seu home, i la seva nina. En Francisca de la Pobla, la meva cosina, i el seu home, en Jaume. En Maria de Palma, la peluquera, en Francisca d'en Jona, i el seu home, i en Maria Antònia de la camisseria. En Marga del Brolló, i en Carles, i en Abel, i en Bernat, el brollador, i en Maria de Mundina, i a totes que feien a Ràdio Murta, i en Miquel Costa, i la seva dona, i en Joan de Sestany, i la seva dona, i en Ivan Jesuset, i en Madona de Sant Guineu, i en Catalina, i a tots, a tots, a totes que feien a Ràdio Murta, i en el meu fill Tomeu, i la seva dona, i en el seu fill, en Tolito, de Patricia, de Martineta, Maria Magdalena, en Mateu, i els dos nins. I tots els que hi feien a Ràdio Murta. I nosaltres, adeu. Si pot ser per demà. Una cançó de Sari.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Te apetece una auténtica noche mallorquina? Este viernes 12 de junio vive una velada especial en Bonallén con su tradicional pamboli con bebidas incluidas, música en directo y el mejor ambiente. De 8 de la tarde a 11 y media de la noche, disfruta de los sabores de Mallorca por solo 14 euros por persona. Te esperamos en Bonallén, calle del Ferro número 12, Palma. Reserva ya en el 641-756-289. Bonallén, noches para recordar.
1: Hola, bon dia, Ràdio Murta. Mira, sóc de Francisca de Menorca i voldria, si pot ser, per dia 11, la cançó Estas son las mañanitas o bé la música de la comparsita, perquè me penso que la Maria de Palma és el seu cumpleaños, de part de la Francisca de Menorca, que pugui complir molts més. I de passo, de Lluïsa Llinca, de Maria Magdalena de Santanyí, Anaïssa de Rafal Nou, Ana Fina de Son Serra, Ana Àngela de Sa Torre, Ana Nati de Son Oliva, el senyor Tomàs Navarro, Ana Neus de Sa Pobla, i Ana Miquela de Falanich, i a tots els que escolten Ràdio Murta, per el locutor, la seva senyora, els seus fills, per sa mare, i per els meus fills, nets i bisnets, i tataranets de tots, de sàvia per tots. Si pot ser, Manu, per dia 11 tal que és, me sembla que vaig sentir que deia que era el seu cumpleaños, si pot ser, i si no, quan puguis. Vale? Moltes gràcies. Bon dia.

0: Qué lástima.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres, de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.

0: Hola, soy Alejandro Conde. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo Manu Blanco y también quiero mandar un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Murta. A mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta, un fuerte abrazo de vuestro amigo Alejandro Conde.
1: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Aquests són els nostres consells. Rotulador sec. Quan se vos sequies un rotulador, poseu dins la barra interior unes gotes de colònia. Escriurà perfectament.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniquenello. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquenello. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. Semaneta i va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem.

0: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
1: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Jan Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. En Tomeu veu el gep de l'altre i no veu el seu. És quan hem de no veure els nostres propis defectes.

0: És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

0: una patita de rafal.
1: Sona Catalina d'Espoldes.
2: Anna Maria Magdalena de Salaneig.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Aquests són els nostres consells. Ungles pintades. Les vostres ungles pintades duraran molt més si una vegada que s'hagi aixugat completament l'esmelt, poseu les mans davall el grifo de l'aigua freda.

0: y hace más de 35 años. En Jaime III 13, segundo piso de Palma. Teléfono 971-71-9864. Y en Inca, calle Obispo Llompart 97, Entresuelo. Teléfono 971-50-48-80. Mejoramos estética y somos expertos en implantes y ortodoncia invisible. Financiación a medida. Clínicas Bonnín y Liñares.
1: Uep, ja som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, lo que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escolten Ràdio Murta. Semaneta i va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

coneguem les nostres dites i refrains. Aigua de Sant Magí no dona pa i lleva vi. La diada de Sant Magí se celebra dia 10 d'agost, quan ja està coït el blat i el rem necessita sol per acabar-se de fer.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla en la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis. Tens una PIME? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, les berenades, les excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Carabal en un show lleno de sorpresas. Los morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: però ells fan dir que nou.
1: Anya, que estic molt bé, de ser ràpida.
2: Soy Anita de Sant Jordi.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Hola a totes i a tots, sóc en Fabi de Negre i vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta.
1: No li tiris fortes que li faràs mal.

¿Quién recuerdas de aquel perdé que me dos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada divendres a les 5:30 de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.

ha habido algo por tothom. I és que Fitzat, xerrant de música, pues un músic. Mare meva.

0: I és que, així com antes hem escoltat aquella marxa Radetzky, tal dia com avui, de 1864, a Múnich, Alemanya, va néixer Richard George Strauss, destacado compositor y director de orquesta alemán, cuya larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX. Es conocido particularmente por sus óperas, poemas sinfónicos y lieder. Falleció el 8 de septiembre de 1949. ¿Saben que va a néixer Mumares? Ya me dirás. Allá a Alemania. Strauss. Es que se merecen los grandes de los grandes de la música nuestra mención y pequeño reconocimiento, ¿verdad? Això és el vals del murciélago. No hi insistiu, en veïm. Serrat de Pinyada. Bones tardes, hola. Aquí un servidor, el teu amic Manu Blanco. Què vas per així ràpidament? Anem amb la primera criada de Sorbaixa. Bones tardes, hola.
1: Bones tardes, hola.
0: Amb qui xerram?
1: Amb en Lluís Dinkia.
0: Què hem d'escoltar, Lluís, eh?
1: Mi vida, per Francisco.
0: A qui ho dediquem?
1: La dediquem al meu germà.
0: Molt bé.
1: A Ràdio Morta i a tu i els teus fills. Vale?
0: Gràcies, bones tardes.
1: Bones tardes, Manu.
0: Sectriu, boníssima. Vaig veure la Celestina. Anna Núria Espert. Quina passada actriu. A teatre, 91 anys. Ana Maria Barranco, 65.

0: Estrella, arroz sec mesclat de Sainz i Queregots, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero. Teléfono 601-543-056.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
5: Així és, una passada al Western Park. Aquest és un bon cap de setmana per anar als parcs aquàtics, a Marineland, a Western Park, amb la família, amb els amics, amb els fills, amb els nets. Jo, dia 26 de juny, no me perdré la presentació de les noves atraccions, els nous tobogans, d'Aqualand, el que era l'Aquacity, Aqualand, a Serenal, que no sé si ho sabies, però és el parc aquàtic més gros d'Europa. Quasi res. Si és que aquí a Mallorca... Anem amb una altra criada. Bones tardes.
6: Hola, hola, bona tarda, Manu.
7: Hola, amb qui xerram?
6: Amb el Lluís de Mallorca.
7: Qui hem d'escoltar, Lluís?
6: I la setmana passada, la, aquesta divulgació, que has d'anar a Western Park, no sé què xerres.
7: Perdó, ja, perdó, no t'entes, disculpa.
6: No, que ha d'anar a una divulgació a Western Park.
7: No, a l'Aqualand he d'anar a la presentació dels nous tobogans. Els nous tobogans.
6: Això mateix.
7: Exacte.
6: Bueno, bueno, escolta, jo quiero tener un millón de amigos, de Roberto Carlos.
7: Sí, i a qui lo dediques? Molt per i molt bé.
6: Mira, com que demà a dir dos treballem a dir el nofre, a veure. Bé, per tots els nofres, i per també el meu vint nofre, Bausà, d'estipissar Bausà d'aquí de Mallorca, que ja saps que aquest dia ja hi posen vell. Com per com que demà no pagaran, pues ja escolta d'avui.
7: Molt bé, i de li posen per ell.
6: Ja li he dit, però ja el nofre t'ha de fer, jo vull sentir Renau a Raimurt, d'aquí de sempre, però... O dic que està bo, està mirant, i se fia, pues no ho sé.
7: I de ja és cosa seva. Nosaltres aquí, tots els clients que se vulguin publicitar són benvinguts, tots.
6: Vaja, doncs ja l'he vist, vaja, aquí està, no me'n compta.
7: Bueno, no passa res, estimat.
6: Que passeu tot un bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
7: Moltes gràcies, bones tardes. Bones
6: tardes.
5: Pues molt d'anys per tots els nofres. Nosaltres, si hem de recomanar una tapisseria... Pues de toda su vida, Tapicerías Borrás.
8: Quiero rayos de sol.
9: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borràs, 60 años a su servicio. En calle Tomás Rullán 13, Palma.

0: Buen tiempo. Y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: Més de 60 anys de la bona feina de Don Joan Borràs i família. Així que ja ho sabeu, la tapisseria que jo te recoman personalment és Tapisseries Borràs. Més de 60 anys, eh? Per algo serà, no és així. Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Som de Neus de la Pobla.
2: Qui hem d'escoltar, Neus?
3: El Pupurri de Manol Escobar.
2: I a qui ho dediquem?
3: Pues le diria que molt de carinyo a Maria de Palma, que avui és el seu cumpleaños. Maria, passis un bon dia, una abraçada molt farta. I després, en el Nati de Son Oliva, el senyor Tomà Navarro, el senyor Francisco de Menorca, i, bueno, i per tot el que li agradi, tot el de Ràdio Multa, i per tu també i la teva família, mano.
2: Gràcies, bones tardes.
1: Ja és dissabte de la setmana que ve, la gran trobada de Ràdio Murta. I estem, bé, ben falaguers, ben flamencs, ben orgullosos dels col·laboradors que tenim, com per exemple Martí Serra i Transports Maraneu.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
0: I doncs sí, i tenim la sort de que a la trobada de Ràdio Murta, que és dissabte de la setmana que ve, que encara ets a temps per comprar els teus tiquets, m'han demanat avui, si el mateix, ja m'ho han demanat també ahir, però avui m'han tornat a dir, ho podem comprar el mateix dia allà en el restaurant? Jo no ho recoman. Jo recoman que quan tantes ho tinguis, antes et segur que tindràs puesto. I tenim la sort de que tindrem una festassa, amb alguna sorpresa que no te pots imaginar. Que no te pots imaginar. Hi haurà regals per tothom. Per tothom. Disfrutarem d'un bon arròs brut i porcella, que no podria ser d'una altra manera. Ja sabeu que el nostre menú... bé, d'això en sap més en Rafa Calle, de Mallorca a la carta, però és el nostre Maria Sonoguera, tu com si fos la dona d'en Rafa Calle.
3: Quasi, quasi.
0: Posa't a prop del micro, carinyo.
3: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, si tu diguessis de dir un menú mallorquí, malament puguis dir, no, hi ha frit, hi ha sopes, hi ha urberginis, però un menú de primer i segon, quin és?
3: Hombre, el nostre arròs brut és el millor d'aquest món i la porcella ni dir-ho, hombre, fantàstic. És que no vos ho podeu perdre.
0: Maria Zenoguera.
3: Heu de ser tots, perquè mos ho passarem bomba. I a més, amb aquest pedazo d'artista que tenim
0: pedazo
3: aquí.
0: Pedazo de dic teu.
3: Perdona, a més de gran locutor, de gran presentador, és un artistarro també, o sigui que... Ho té tot, ho té tot. A més, de gran amic i gran persona. O sigui que no vos ho podeu perdre perquè allà hem de ser tots, cantarem, menjarem, farem de tot, mos ho passarem pipa.
0: Tu mos cantaràs, eh, que sí, Maria?
3: Hombre, si Déu vol.
0: Sí.
3: Si Déu vol i escoll, també.
0: Clar que sí. Maria, tu saps que jo presumesc de la nostra amistat.
3: Hombre,
0: te veig fantàstica.
3: Jo també.
0: Fixa't, pareix que eres l'altre dia quan vau començar el programa de Canal 4 de Mallorca a la carta.
3: Vaja, ja fa 2 anys.
0: 2 anys, eh?
3: Ja fa 2 anys.
0: Que bé. Increïble. I cada vegada amb més seguidors, amb més oients.
3: Sí, sí,
0: que
3: sí,
0: bé,
3: sí,
0: no?
3: Sí, 2 anys, ja.
0: Ostres. Sí, sí.
3: Així és que estem supercontents i superfelices.
0: Mira, posa't els auriculars un segon.
3: A ver, vamos,
0: sí,
3: a ver.
0: Perquè tenc un oient a l'altre costat del fil telefònic.
4: Anem a contestar. Ràdio Murta en directe, bones tardes.
5: Bones tardes.
4: Amb aquí xerram.
5: Com estàs, Manu?
4: Molt bé.
5: Ves que tenc companyia avui, eh?
4: Avui tenc companyia i de sa bona, perquè si sa companyia... No, és de sa bona. Amb qui xerram?
5: Anna Maria de Palma.
4: Maria de Palma. Bueno, idò, mira, aquí Anna Maria Zenoguera, la cantant. Tocalla.
3: Tocalla, tocalla.
5: Pues som els tocalles, família, sí, persona.
4: Però home, per què no acaba aquesta cosa?
5: Tot lo bo abunda, que sí.
4: Sí, sí, mon maret és Maria.
3: Hombre.
4: O sea, tot lo bo abunda. Anem a veure.
5: Que sí, Manu, que sí.
4: Quina cançó t'agradaria escoltar?
5: Bueno, tu saps que m'agrada molt Nana Moscuri.
4: Nana Moscuri.
5: I també tenc que avui tenc companyia. En tenc un altre que també va néixer el mateix any, el mateix mes i diferent dia, que és el dia 5. I li vull donar també el molt d'anys, una ferrada molt forta, Maria Àngel, que sí, que això no sempre.
4: O una altra Maria que fa els anys, no el mateix dia, però sí, del mateix mes i del mateix any, me dius.
5: I el mateix any, com ton paret.
4: Què te pareix? Ah, com un paret. Molt bé.
5: Ah.
4: Molt bé. I de fitxat del 47, si me permets dir-ho. Molt bé, del 47. I
5: ja tenim un parell, eh?
4: Sí, sí, sí, però anem a veure. No serà que avui és el teu cumpleaños?
5: Pues sí, fill meu.
3: Hola, igual que jo.
4: Idò, mira. Aquí tenim a la comunicadora i cantant Maria Senoguera, que ve a ser trobada, i també dels cumpleaños de la Maria, el que encara no li havia volgut donar molt d'any.
6: Vaja, vaja.
5: Maria, sí, això és possible.
6: Sí, sí, sí, sí, jo també,
5: pues
6: jo també.
5: Mira, molts anys i bons, molt salut i amb alegria.
6: Moltes sí, gràcies i igualment per tu.
5: Gràcies, reina. Mira, som els tres cumpleanyeres juntes, idò, ara.
6: Idò.
4: Ha vist el que hem juntat en aquest moment?
6: I demà és la meva filla.
4: Demà, no, quina de les teves filles?
6: Jo, som jo.
5: No, que no fas tu, no ho farà ningú, eh?
6: Exacte, no hi pots estar segura.
4: I de molt d'anys, Maries.
6: Ah? Molt, pues moltes gràcies, moltes gràcies. Manu,
5: que molts anys me'l puguis donar i que ho puguem veure tots.
6: Exacte, exacte. En vida, en vida de tots.
5: I aquesta cançoneta de mano també va per tu, Maria.
6: Moltes gràcies.
5: Maria de, Noguera, no?
4: I de si ara t'apareix, d'aquí un momentet escoltarem qualcuna de Nanana Moscuri, però ara xerrem un momentet de Maria Senoguera, d'acord?
5: Molt bé, d'acord, Manu.
4: Gràcies, bueno, i molt d'any.
5: Salut a tots i doncs gràcies a tots els que m'han donat el molt d'anys avui també.
6: Jo també, jo també aprofito, també, sí.
5: Bueno, besito.
6: Molt d'anys, Maria, un beso.
4: Molt d'anys.
5: Gràcies igualment.
6: Molt d'anys, molt d'anys.
0: Maria Senoguera, que no és guapo això. Hem fet venir bé una Maria que també fa anys...
3: Arbis.
0: Avui.
3: Arbis.
0: Sí, sí,
3: que
0: sí.
3: Fort,
0: sí. Eh? Quines coses, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Què és el que té la màgia de la ràdio? Perquè jo ho he xerrat amb el mestre Rafa Calle alguna vegada, ell que ha sortit tant a l'última hora a Medis i tal, però la ràdio té una màgia
3: total,
0: que no la té... I mira que ha fet tele, que, però la ràdio és la ràdio, eh?
3: Pues sí.
0: És així, la ràdio, la ràdio. Maria, jo crec, avui en aquest dia de mal de ment, a tu te passa com a jo, que jo el meu cumpleaños, bé, l'any que ve que faré una teada redona, a lo millor faré algo especial.
3: Sí.
0: Però per lo general és un dia faner, és un dia com
3: jo
0: qualsevol
3: també,
0: altre.
3: Jo també, mare meva, sí.
0: Hi ha gent que no li agrada, això no és que no m'agradi, eh? Perquè hi ha gent que no li agrada, que diu, és que em fas un mes. Bueno, i què? La sort de què el faig?
3: Clar que sí.
0: No és així?
3: Sí.
0: Però bueno, Maria... tenim una amiga que mos està escoltant en aquest moment.
3: Mos està escoltant. Una amiga i gran artista.
0: Sí.
3: Gran cantant, que és una Malena. La Malena de Gran Pas, del grup Gran Pas.
0: Que bé. Conta-mos algo d'ella, que jo li dic
3: teva,
0: Morenassa.
3: Ja ho sé, que li dius
0: jo
3: Morenassa.
0: Jo li dic Morenassa. I me'n record que un pic... vaig dir, ostres, aquell home m'està mirant de reull, eh? I dic, això que ets homo? I em diu, no, el germà. I dic, està bé. Va ser algo així, eh?
3: Sí sí sí,
0: sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, què vols que te digui? Que en Malena és impressionant com a cantant, és total, i gran amiga, que és més que amiga com una germana. I ara està passant un moment poc dolent, està un poc en malalteta, està ingressada a Sol Llatza, i bueno, des d'aquí pues, li volem enviar... la nostra força i els nostres ànims perquè se posi aviat bé, perquè aviat que entren totes dues juntes, que han de fer un duo que se dirà Eminem.
0: No, Eminem és un raper americà. És un raper americà.
3: No,
0: i ens demanem tot el que vols menjar, que són com a la Casitos.
3: M&M. Sí.
0: Ei, doncs sona bé, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. I hem de fer aquest duo totes dues. I aquí res, tot una que la Malena se posi bona, mos posarem a damunt l'escenari, a tope.
0: I doncs mira, aprofita aquest moment... A part de saludar en tu i d'enviar-li una besada forta a la Malena i família, vull aprofitar, mira que ara con la llei de protecció de dades que te fan tal na Malena, Malena Coll.
3: Sí, hombre, Malena, Coll Real.
0: Malena Coll Real. Tenim la sort, maldament saps que hi ha hagut moltes crítiques en el sistema sanitari, però nosaltres només fa un parell d'anys teníem el millor sistema sanitari del món.
3: Total,
0: per damunt
3: sí.
0: Dels escandinaus.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Per damunt dels escandinaus.
3: Sí, sí, sí.
0: No fa falta que els amimem més de lo que ja ho hem fet, però jo des d'aquí, i sobretot quan surten notícies dolentes de que un animal se presenta a l'hospital amb una pistola, que l'altre
3: sí,
0: no sé
3: sí,
0: què,
3: tu sí. Dius,
0: però, mem, que hem perdut ja... Hem de fer alguna cosa,
3: sí,
0: hem de fer
3: sí,
0: alguna cosa,
3: sí,
0: perquè
3: sí.
0: És que si no, és que hem de fer alguna cosa. Però el que vull dir és que vull enviar una ferrada i tota s'estima de Ràdio Murta i de Grup 4 per tots els professionals sanitaris, per tots, de les clíniques, dels hospitals, amb aquest cas m'heu de permetre. Especialment per de Sol Llatza i els que estan cuidant de la meva amiga Malena Coll.
3: A més, ho fan impressionantment
0: per
3: bé.
0: Per favor, la mamimau, per favor. Vos ho demano de tot cor que vos estarem sempre agraïts.
3: Sí, sí. Així és.
0: Així que
3: Per res, que li hem de dedicar la cançoneta que és la seva favorita. Tu ja saps quina és.
0: No sé, ah? Mentre no sigui del Duo Dinámico, Resistiré.
3: Aquesta.
0: Me van demanar 20 anys. I jo dic, 20 anys, no, 20 anys.
3: 20 anys. Escolta,
0: que per aquí que té 20 anys, però en tenim un premi més.
3: No, Resistiré, perquè ho està lluitant i com que ella diu que lo resistirà i que sortirem endavant, pues Resistiré per una Malena.
0: Un beso gros, Malena. Molt d'anys, Maria Senoguera. Mos veiem a la trobada de Ràdio Murta.
3: Moltes gràcies, sí, cariño.
7: Hola, soy Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.

0: Per tu, Malenita, preciosa, morenassa. Ja sabeu, la setmana que ve, dissabte, tenim la gran trobada a Ràdio Murta. A continuació, escoltarem un parell, el Pagès Mallorquí, de les cançons de Nanana Moscuri, per una altra Maria, que fa anys, a part de Maria Sanoguera. I a la selecció musical, amb el Barrio i molt més. Aquí vos saludo un servidor, el teu amic Manu Blanco.
1: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Sanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i vin i comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis!

0: 75 627 83 42 75.
1: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
4: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
5: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
6: Siempre me ha gustado la música.
5: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Balcon Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
6: Pero me vuelve loco.
5: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
6: ¿Dónde yo voy?
5: Col·laboren
7: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
8: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
9: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
10: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta Tu música también tiene historia. Llámanos

0: y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Zona Maria d'Escoll.
1: Zona Maria de Llumajor.
0: Zona Maria Magdalena de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Mimbre ressec. Si els mobles de mimbre de la vostra terrassa o jardí estan ressecs per culpa del sol i el vent, pulveriseu oli de lli per damunt el moble. Passeu un pedaç eixut per damunt perquè penetri i no se facin gotes i deixeu que s'aixugui. Si no està del tot recuperat, repetiu l'operació de ben nou.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

Coneguem les nostres dites i refranys. Mare i filla caben dins la mateixa camia. Se diu d'una mare i una filla que tenen el mateix sort d'efectes.

0: Són de Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Tavi i Gomila de Montserrat.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. Estima, ràdio, ràdio, Murta. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.